0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Radio Handball Italia, pallamano per passione.

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
2: Ràdio Humboldt.it, la ràdio col